0: Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. S'escapó de una cárcel de amor y un delirio de alcohol de mil noches sin vela. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Regina Radio.
1: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Radio.
1: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música.
0: Per sentir.

0: Zoo d'ahir i d'avui. Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

Zoo. Los números Zoo. De ahí y

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.
2: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: Vols un polo?
4: Esclar, de maluixa.
3: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
4: Ah, aquest sí que m'agrada.
3: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu Polo t'està esperant.
5: Mama, papa, ja has vist el forn. El pastís ja està.
6: Que bé. Quina olor més bona!
7: Així dona gust estar a casa, tots junts.
8: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a més que arquitectura.com.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli i denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
3: Més del 70% de les morts estan relacionades amb l'obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
6: Aquest dissabte, vine de vins a l'Ampolla. Passeja a la vora de la mar degustant vins de cellers de Gandesa, Corbera d'Ebre, Batea i Montsant i gastronomia local. Aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al carrer Vista Alegre, vine de vins a l'Ampolla.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
4: No esperis més i vine a veure l'autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
5: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Diumenge 26 de juliol a les 11 del matí al convent de Sant Salvador, 11a edició de Delta Chamber Music Festival, Carrusel, concert Colors. Copa de vi amb les vinyes del convent i entrada 5 euros. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament o a ebreticket.cat. Crepuscle, cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.
6: Imagina Radio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Les 8 i 4 minuts i mig del matí d'avui dimecres 22 de juliol. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes al De Bon Matí. Comencem un dia més i comencem el dia, acabem temporada. Mira, avui tot ho tenim, la Rosa. Les darem amb tu des d'ara i fins les 9 i mitja i pues diverses coses, perquè mira, com que nosaltres marxem de vacances i jo no sé tu, però jo marxaré uns dies al sol, per dir-ho així, o estaré els ratets que pugui al sol, pues necessito saber coses sobre protecció solar, sobre vitamina D, i per això parlarem amb Eduard Cacho, que és el president de l'Associació de Farmacèutics. Com deia, sol, protecció, vitamina D, o sigui que si estàs de vacances o si ets de platja i piscina i t'agrada estar al sol, pues escolta'l perquè serà molt interessant, segurament. Avui també, òbviament, ens posarem al dia amb els titulars en portada. Tindrem també l'informatiu amb Andrea Maqueda, la cançó en català del dia. També tindrem a Eloi Cosso, perquè, clar, hem d'acomiadar temporada sabent el temps que farà. I, com sempre, pues, la millor música i més coses, perquè el programa pues, donarà molt de sí. Així que a les 8 i 5 comença el De Bon Matí ara mateix, i si t'acabes d'incorporar, pues molt bon dia.
0: De Bon Matí, Imagina Ràdio.
1: Robert Orben, a qui li dono total raó, deia: les vacances consisteixen a no tenir res a fer i disposar de tot el dia per fer-ho.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, De Bon Matí, a Imagina Ràdio.
1: Les 8 i 6, escoltem a Chambao, la cançó es diu Poquito a Poco. I després escoltarem la música de One Republic, però abans, pues aquesta...

0: portada d'avui dimecres. Comencem amb El Periòdico. Diu que l'amic de Zapatero ratifica la seva implicació en el cas Plus Ultra. L'empresari corrobora davant del jutge que es va pactar el cobrament d'un 1% del rescat de l'aerolínia i es defineix com el missatger dels negocis de l'expresident. També es parla sobre Veolia, que guanya posicions per adjudicar-se el contracte de l'aigua de l'àrea de Barcelona. Meliá, Barceló i Iberostar abandonen Cuba després de les sancions de Trump. D'altra banda, també cal dir que la terapeuta dels Andic va encarregar una ruta extrema per Collbató per a la teràpia de confrontació de Jonathan. També un altre tema diu que tres dones moren assassinades a Espanya en només 24 hores. I un altre tema, i és que la llei antitabac inclou multes de fins a 600 euros per als menors que fumin. També un apunt esportiu, diu, tothom estima Ferran. El Barça busca la renovació del golejador a la final del Mundial davant l'interès del PSG de Luis Enrique per contractar-lo. A la portada de La Vanguardia, el govern assumeix el risc de sostenir la innocència de Zapatero. El soci de l'expresident no aclareix quins contactes hi va haver per aconseguir el rescat de Plus Ultra. Puigdemont denuncia a Espanya per la negativa a aplicar la llei d'amnistia. L'expresident acudeix a Brussel·les després del rebuig del Tribunal de Comptes. Trump prepara una onada d'aranzels que pot afectar 60 països. Washington esquiva el veto judicial amb una llei sobre el treball forçat. L'incendi de Guadalajara crema el 25% del parc natural de Sierra Norte. Cal dir també, bueno, sobre aquesta nova llei d'antitabac, diu prohibit fumar a menors i en terrasses. El Consell de Ministres va aprovar ahir un projecte de llei que prohibeix això, fumar o vapejar als menors sota multa de 200 euros. Si el Congrés dels Diputats ratifica la nova llei, també estarà prohibit fumar en terrasses de bars, en platges, piscines o en recintes exteriors, sempre que hi hagi espectacles i sempre que hi hagi també espectacles públics. També es parla sobre Barcelona, en concret, que diu que l'incivisme causa un foc als búnquers del Carmel i des d'ahir els gossos de menys de 40 quilos poden viatjar en AVE. A la portada del diari Ara, Catalunya punxa amb les renovables i s'allunya dels objectius europeus. L'energia verda baixa en un any un 3,1% pel descens de l'eòlica i la solar i se situa en el 15,3% del total. El sector i els experts qualifiquen el 2025 d'any molt, molt i molt dolent i denuncien traves a la implantació. Mor el tòtem de la literatura infantil i juvenil. Josep Vallverdú, que fa pocs mesos encara va publicar la novel·la El retorn de Rovelló, va morir ahir als 103 anys després d'una prolífica carrera de més de 200 llibres en 6 dècades, també de poesia i de memòries, a banda de nombroses traduccions. Més temes, la Moncloa manté el suport a Zapatero tot i les acusacions de Julio Martínez. Un terç de la població mundial no es pot pagar una dieta saludable. I la nova llei antitabac prohibeix fumar i vapejar a les terrasses. I per acabar el repàs a la premsa general, anem al diari de Tarragona. Diu Tarragona no vol un mur de 5 metres. El consistori s'oposa a les pantalles acústiques que proposa Adif a la ciutat. Sobre incendis també hem de parlar avui i diu que devoren Castella-La Manxa. El foc de Guadalajara supera les 30.000 hectàrees i obliga a desallotjar 34 municipis. La Roja i Tarragona tenen història, diu el titular, i és sobre un reportatge que trobarem a l'interior del diari de Tarragona i descobreix els jugadors que coneixen bé les comarques de la província. D'altra banda, Fundació La Caixa, 1,1 milions per a projectes a Tarragona. I a Reus, l'aeroport es confirma com la porta d'entrada a la Costa Daurada. Anem a les portades esportives ara ràpidament. El Mundo Deportivo diu Barça Mundial. Diu el titular, és que els dos mundials de la Roja porten el segell del Barça amb 8 jugadors, tant el 2010 com el 2026. Els herois golejadors de les dues finals, Iniesta i Ferran, també han sigut culers. Cal dir també que l'Atlètic espera a Julián Álvarez el dia 10 d'agost. I sobre la Premier League, de Rodgers al Chelsea per 137 quilos, en rècord de l'estiu. A la portada de l'Esport diu objectiu Laporta i Deco, que van veure en directe al central durant el Mundial, iniciaran contactes per intentar el seu fitxatge. El jugador podrà sortir de l'Atlètic per menys de 15 quilos i ocupar al Barça el rol que exercia Íñigo Martínez. També es parla sobre bàsquet, sobre el Barça concretament, diu l'alero Stanley Umut, fitxatge sorpresa, com dèiem, del Barça de bàsquet. En ciclisme, exhibició de Evenepoel en la contrarrellotge. D'altra banda, sobre, diu, finalíssima, la Roja i l'Albiceleste podrien enfrontar-se de nou a Qatar al mes de novembre. Diu que Argentina vol la revenja. I acabem amb la portada de l'Esportiu. Com a tema central, fan referència a l'entrevista que ha concedit Luca Joe, que és nadador recordista estatal de 50, 100 i 200 metres lliures, i entre altres declaracions diu que té moltes expectatives posades en els Jocs de Los Angeles. El Barça, sobre el Barça, diu, carpetes reobertes al davant. Diu, tancat el Mundial, el club ha d'afrontar el futur de Ferran i manté l'expectativa amb Julián. També es parla sobre l'Espanyol, diu, golejada al Pau a Peralada per 4-0 en el segon amistós blanc i blau de l'estiu. I acabem parlant de un tema poliesportiu, que diu, la Setmana Catalana de l'Esport amb 35 federacions i 4.000 esportistes.
1: De bon matí. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Quan tinc tos, la mama em dona amb el Rossend Margalef.
2: A mi me la dona per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
5: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
6: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Segur.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Són les 8 i mitja del matí, és hora d'informatiu i és hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Imma.
2: Detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa per una presumpta agressió sexual a dos menors.
3: Els agents van arrestar un home de 23 anys ahir dimarts que, segons fonts properes al cas, hauria produït una agressió consumada i una altra en grau de temptativa. Tortosa Esport va activar el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i va apartar de les seves funcions a l'arrestat com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament de Tortosa ha manifestat tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o maltractament a infants. La investigació continua oberta per esclarir els fets.
2: En l'Airem Deltebre engega una nova edició de la campanya Porta a Porta per les més de 5.000 llars del municipi.
3: Una trentena de col·laboradors d'en l'Airem Deltebre recorreran al llarg de les pròximes setmanes les llars del municipi, incloent-hi Rio Mar, per escoltar les inquietuds de la ciutadania i informar sobre els projectes de l'últim any. Coincidint amb la campanya, el partit distribuirà també una revista de balanç amb les principals actuacions dels darrers 12 mesos. Tant la presidenta Ana Jiménez com el portaveu Andreu Curto assenyalen que governar també és escoltar i que la millor manera de saber què necessita un municipi és parlant directament amb la seva gent.
2: Pepet i Marieta estrenen Ses platges seran sempre nostres, una jota que qüestiona el model turístic de Mallorca.
3: El grup ebrenc presenta un nou tema d'arrel mediterrània centrat en els efectes de la massificació turística a Mallorca i la gentrificació que pateixen barris i pobles arreu del territori. La lletra parla de la dificultat per trobar habitatge assequible, de barris que canvien de cara i de la sensació que certs espais ja no són dels que han viscut tota la vida. El tema compta amb la col·laboració de les veus mallorquines Abril Bordes i Maria Antònia Agost del projecte Reangost i barreja arrels folk amb sonoritats actual per convidar la reflexió sobre l'arrelament i la identitat del territori. Així són Ses platges seran sempre nostres. Les platges.

0: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
1: Avui dimecres ens despertem amb un cel mig ennuvolat amb la possibilitat d'algun ruixat local de caràcter feble durant la tarda. Les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 32 i 34 graus a les hores centrals.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Andrea. Ens trobem, que no parlo ni bé ja, en un ratet a les 9 del matí. Eh?
1: Fins després.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOB, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea 2, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
4: De bon matí, a Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
2: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
3: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara Estil t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
4: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
5: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
0: De bon matí. A Imagina Ràdio.
6: I en 3 minuts i mig arribem a les 9 del matí. Arribem a l'hora punta i a l'informatiu i ho fem amb la música de Pet Shop Boys, la cançó It's a Sin.

0: De Bon Matí. Imagina Ràdio.
1: I així fins a 10. Això serà difícil de veure aquest Mundial. Tret que et compris un Hyundai. Perquè si el finances, et paguem les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai, tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: Hora puntal és 9 del matí, hora d'informatiu, i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Molt bon dia, Inma.
4: Detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa per una presumpta agressió sexual a dos menors.
5: Els agents van arrestar un home de 23 anys ahir dimarts que, segons fonts properes al cas, hauria produït una agressió consumada i una altra en grau de temptativa. Tortosa Esport va activar el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i va apartar de les seves funcions a l'arrestat com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament de Tortosa ha manifestat tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o maltractament a infants. La investigació continua oberta per esclarir els fets.
4: En l'Airem del Tebre engega una nova edició de la campanya Porta a Porta per les més de 5.000 llars del municipi.
5: Una trentena de col·laboradors de l'Airem del Tebre recorreran al llarg de les pròximes setmanes les llars del municipi, incloent-hi Riu Mar, per escoltar les inquietuds de la ciutadania i informar sobre els projectes de l'últim any. Coincidint amb la campanya, el partit distribuirà també una revista de balanç amb les principals actuacions dels darrers 12 mesos. Tant la presidenta Ana Jiménez com el portaveu Andreu Curto assenyalen que per governar també és escoltar i que la millor manera de saber què necessita un municipi és parlant directament amb la seva gent.
4: Pepet i Marieta estrenen Ses platges seran sempre nostres, una jota que qüestiona el model turístic de Mallorca.
5: El grup ebrenc presenta un nou tema d'arrel mediterrània centrat en els efectes de la massificació turística a Mallorca i la gentrificació que pateixen barris i pobles arreu del territori. La lletra parla de la dificultat per trobar habitatge assequible, de barris que canvien de cara i de la sensació que certs espais ja no són dels que han viscut tota la vida. El tema compta amb la col·laboració de les veus mallorquines Abril Bordes i Maria Antònia Agost del projecte Riangost i barreja arrels folk amb sonoritats actuals per convidar la reflexió sobre l'arrelament i la identitat del territori. Així sona Ses platges seran sempre nostres. Les

0: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
1: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
0: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
1: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
0: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
2: De bon matí, Imagina Ràdio.
3: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
4: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
5: Avui dimecres ens hem despertat amb un cel mig ennuvolat amb la possibilitat d'algun ruixat local de caràcter feble durant la

0: 24 hores del dia al nostre digital imaginarradio.cat i si no, pues a més, cada hora tindràs l'informatiu aquí a Imaginar Radio.
1: Ei, què et passa? Fas mala cara?
2: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
1: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
3: M'has salvat la vida.
4: Imagina Ràdio, de bon matí.
5: Fusteria Rupérez, som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez, ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
0: I avui la cançó en català ens arriba des del projecte Estiu 22. La veu és la de Josep Ponsbel, que la vam tindre aquí fa pràcticament no res, per parlar-nos sobre ell, que és en Postí, i la cançó es diu Mode Avió. Queden

0: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
2: Bé, i avui no és ni dilluns ni dijous, però és últim dia de temporada i, com dèiem a primera hora, pues cal saber quin temps farà els pròxims dies, així que tenim en nosaltres ja preparadíssima Eloi Cosa de la Fundació Mercè Pla, que farà, ens portarà, millor dit, la previsió del temps. Així que, Eloi, quan vulgués, bon dia.
3: Bon dia, Inma, què tal? Semblaria que avui decolaria un pelet la temperatura màxima, arribant cap als 35-36 graus a l'interior de l'Ebre. Comarques de Lleida, fins i tot un pelet més, 38-40 graus. I de cara a demà, semblaria que arribaria un nou pic, un nou pic torre de la temperatura.

0: temperatura màxima. Màxima al voltant de 41-42 graus a comarques de l'interior de l'Ebre, a Lleida fins i tot 43-44 graus. Però és que al sud de València, al sud de Múrcia, arribarà la tercera onda de calor amb valors molt i molt alts, arribant fins i tot a 45 allà baix, déu-n'hi-do. I aquesta tarda se pot presentar alguna gotilla dispersa o alguna tronada, anant acompanyada des de fang, als ports i zones properes, en el cas de la Ibèrica i potser puntualment a Matarranya. Tot això anirem seguint-ho. Porto bones notícies perquè a partir del divendres, però sobretot se notarà més el cap de setmana i fins i març de la propera setmana, una gran baixada de temperatura màxima mínima, màxima al voltant de 31-32 i mínima al voltant de 17-18. Dormirem força millor, amb unes mínimes, doncs, que recularan de forma sensible i màximes també, que recularan doncs, de forma més descarada. A partir del dimecres, val a dir que s'iniciarà un nou ascens de la temperatura màxima mínima, màxima al voltant de 37-38 graus i mínima al voltant de 22-25 graus. Adeu-siau, avui ja que és el darrer programa del De Bon Matí, que tingueu un molt bon agost, molt bones vacances i ens trobem al setembre. Vinga, adeu-siau i petons.
1: I res, Eloi, pues que sí, que gràcies a tu també per haver estat durant tota la temporada, durant aquesta temporada també, i fins setembre. I bueno, cal dir-vos que Eloi ens demanava pues, avui posar una cançó per dedicar-vos-la a tothom que ens acompanyeu cada dia, i es tracta del Mediterrània, de la Fumiga.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
2: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossell Margalef.
3: A mi me la dona per ser molt fort.
4: A Rossell Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossell.com.
5: Rossell Margalef, la mel de casa.
6: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí. A Imagina Ràdio.

0: I bueno, amb aquesta cançó de fons, amb aquest Where is my husband, que he triat aquesta perquè m'encanta i sé que a Batros també, Andrea i Roger, sé que us agrada.
1: Sí, la veritat sí.
0: Roger, per cert, bueno, ahir vas estar aquí amb la conversa amb Andrea, amb Ainhoa Ponce, tornat, sí. Recent tornat de vacances, et vaig enganxar perquè havies d'estar. Com han anat les vacances?
2: Han anat molt bé.
0: Que bueno, que ja te'n tornes.
2: Sí, me'n torno de vacances, eh? És que han sigut festes al meu poble, a Santa Clar. Bàrbara. He descansat molt poc, però bueno, hem xalat molt.
0: Molt bé, que guai. Molt bé, pues avui, ja que és l'últim programa de la temporada, pues volia que estiguéssiu aquí amb mi, claro, perquè no m'agrada acabar sola, la veritat. I avui, Roger, cal parlar d'Andrea, que és l'última incorporació. No és una encerrona, això, Andrea, és que s'ha de fer, o sigui, hem de saber, nosaltres ja ho sabem, però cal saber qui ets. Sí que presenta't molt ràpid, no cal que ens expliquis aquí tota la teua vida, però explica'ns així ràpidament qui ets.
1: Bé, pues jo sóc d'Amposta. Els meus primers records en la ràdio van ser a través del meu pare, perquè el meu pare escoltava molta música i sobretot la ràdio. I va ser quan em va començar a cridar l'atenció, no? I en ben joveneta, la meva primera vegada va ser a Ràdio Joventut, a Masdenverge, fent un programa matinal els dissabtes de matí, que es deia Ressaqueta Matinera. Després vaig estar a una televisió digital, que ara ja no està, que es diu Clicmania TV.
0: Ostres, allà vam coincidir.
1: I allí vaig tindre el plaer de conèixer a Inma, i després pues, la vida em va portar des de la carrera de periodisme a fer altres camps de comunicació, hasta acabar aquí, que estic supercontenta. Doncs
0: pues bueno, sabem que ets una... No ho dic en negatiu, una friqui d'esrec.
1: Sí.
0: Perquè és que a vegades, clar, això de friqui s'utilitza com molt en connotacions negatives, però al final ser friqui és ser molt seguidor o seguidora d'algo, no?
1: Sí, m'agrada moltíssim.
0: Aclarit això.
1: És la meva pel·lícula preferida.
0: Llavors, doncs, escoltarem alguna cançó d'esrec, no?
1: Sí.
0: Quina vols escoltar?
1: A mi m'agradaria molt Accidental in Love, perquè forma part d'esrec 2, i a part és una cançó molt especial per a mi, perquè és la meva cançó de novios.
0: Ah, bueno, molt bé. Llavors, bueno, escoltant la cançó de fons, perquè tampoc ja temps ara per escoltar-nos aquí, esplaiar-nos escoltant una cançó. Bueno, fetes les presentacions, Andrea, com dèiem, última incorporació, que no recordo, a l'abril vas estar...
1: Sí, vaig començar a finals d'abril.
0: Molt bé, doncs pues bueno, i esperem que estigués molt de temps per aquí nosaltres.
1: Jo també, jo també. Doncs
0: pues anem a parlar de l'estiu, perquè, clar, jo marxo de vacances ja, Roger també marxa, tornes a marxar la setmana que ve, tampoc estaràs, però l'altre i Andrea marxa, o sigui, anem a parlar d'estiu, anem a parlar de vacances. Què feu, vosaltres? Quin tipus de vacances vos agraden a vosaltres?
1: Jo sempre busco mitat i mitat. Busco descansar, sobretot, però també fer alguna coseta. Encara que sigui un petit viatge o escapades més a la platja, però un equilibri. Sempre busco l'equilibri.
0: I tu, Roger?
2: Jo al contrari. Jo descansar, zero.
0: Vale.
2: Jo he agafat vacances per...
0: Tu descanses els caps de setmana.
2: Ni això.
0: Per dir-ho així, vale.
2: Ja descansaré una altra vida, suposo. Jo també, mira, jo quan ara marxo de colònies, de campaments en els infants del meu poble, llavors descansar zero. I després sí que a finals d'agost marxaré de viatge, agafaré les meves vacances i sí que em vaig una mica lluny, que tampoc viatge tampoc és descansar molt.
0: No.
2: Però bueno.
0: Però és desconnectar.
2: Però és desconnectar, que és important.
0: Exacte. Claro. Jo, per a mi, les vacances són desconnexió.
2: Sí,
0: també. Llavors sí que és veritat que durant les vacances, la setmana de festes d'Amposta, pues, també, pues, com tu, Roger, que ets de fer moltes coses a festes, cada un en el seu àmbit, però bueno, entre presentar esdeveniments, entre pues, les nits que, pues, al final, entre col·laboracions i coses que fas, no es para aquella setmana, si vols. I és potser la setmana una mica així que vaig més de bòlit, però la resta sí que reconec que m'agrada molt descansar. No viatjo, normalment, i perquè també és veritat que a vegades a l'altra feina, la que tinc fora de la ràdio, de fer molts quilòmetres, i és com a que prefereixo moltes vegades a vacances quasi que estar a casa, però a casa vull dir, vivint a un entorn privilegiat com vivim, la platja 15 minuts en cotxe, tampoc. Llavors, pues sí, m'agrada molt fer platgeta, algun plan així normalment tranquil,
2: sí.
0: Però ei, que per a mi, el més important de les vacances és desconnectar.
2: Sí.
0: Apagar telèfon, si tens telèfon de feina, per exemple, o que no et parlin de la feina, per dir alguna cosa, la desconnexió digital és molt important per a mi, i sí, és la manera, però bueno. Llavors, Comença això, l'estiu. Bueno, comença l'estiu, és que clar, jo sempre que començo vacances dic comença l'estiu, però l'estiu ja fa dies que va.
2: Que va, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Ja fa una mica.
0: Molt bé.
2: La veritat.
0: Molt bé, tornem a setembre. El setembre torna el de bon matí, el dia 1 de setembre. Claro, vosaltres ja us anireu incorporant cadascú, tal com vagi tornant de vacances. Andrea, crec que sí que estàs el dia 1, si no m'equivoco.
1: Sí, sí, sí, exacte.
0: Tu, Roger, estaràs en ple vol,
2: sí.
0: Potser, no?
2: Jo m'incorporaré una mica més tard.
0: Molt bé, però bueno, que després tots a la càrrega, tots a tornar.
2: Sí.
0: No?
1: Sí,
0: molt bé.
1: En les piles carregades.
0: Ara, ja que m'he escoltat de fons una cançó d'Andrea, jo trio la de Roger, vale?
2: Uh-huh.
0: Que la que triaré, que la tenia per aquí i ara no la trobo, és esta. Que per a mi, esta cançó em recorda a tu. No és tan estiuenca, eh? Però...
3: Ara per fi estem sols.
0: Com?
2: Que és preciosa.
0: T'havia baixat, havia baixat els micros per a escoltar un moment, Pep. Bueno, és que aquesta cançó jo crec que sempre em recordarà tu, Roger, no?
2: Per què?
0: Pues perquè me la vas descobrir tu.
2: Ah.
0: Claro, em vas dir, he escoltat una cançó que ho petarà.
2: I què ha fet?
0: Petar-ho.
2: Correcte.
0: Veus que bé? Claro, claro que sí. Hem escoltat un momentet aquesta cançó, va.

0: Bueno, i ara, de moment, ja tenim prou de Max Navarro, que ja sé que tu l'escoltes en bucle, Roger, o sigui que...
1: Sí.
0: Però bé, quedo.
1: Saps què?
0: Què?
1: Quin
0: digues.
1: Serà el meu repte per a la propera temporada?
0: Sí, digues.
1: Entrevistar-lo.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí.
0: Pues bueno, pensa que això queda gravat. Això queda enregistrat.
1: Ja. Vale.
2: Penjat ara no pots fer
0: penjat
2: atrás, eh?
0: A la web d'Imagina Ràdio.
1: Bueno, serà un repte si l'aconseguir
0: bueno,
1: això
0: claro,
1: o no.
0: Ja. Claro, que intentar-se... Bueno, un mínim pas s'ha fet, crec,
1: sí.
0: No? De contactar amb algú
1: pas, sí.
0: Que pot contactar. Bueno,
1: sí.
0: Però bueno, ho deixarem així.
1: Sí.
0: Ho deixarem així. Pues jo no tinc cap repte... Bueno, sí que tinc reptes per a la temporada que ve, que és fer canvis.
1: Mm-hmm.
0: Novetats, però això ja arribarà, perquè, claro, hi ha coses que no tenim nosaltres l'última paraula. Propostes ni damunt la taula, però tampoc podem... Hi ha coses que no es poden dir i altres que no es poden...
1: Clar,
0: no les podem decidir
1: nosaltres. Que novetats sí que n'hi haurà, no, Andrea?
2: Sí.
1: Sobretot a xarxes socials d'Imagina Ràdio.
2: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs podeu contar coses de la part que us toca a vosaltres, que és la informativa.
1: Bueno, i això, jo crec que a xarxes
0: vale.
1: Ja veuran bastantes coses.
0: Se veuran
2: sí,
0: canvis.
2: Sí.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs
2: anem
0: bueno, no es pot escoltar...
2: Un empujón.
0: Bueno, és que al final s'ha d'anar evolucionant,
1: sí.
0: No?
1: Sí.
0: Els mitjans evolucionen i evolucionem, i bueno, fa uns anys enrere hem de dir que la ràdio semblava que moriria, però jo penso que cada dia està més viva.
1: Sí,
0: és
1: cert.
0: Però és veritat que no només és ja el micro, l'estudi, sinó que ja, doncs això, sí. Hi ha una visibilitat...
2: Altres
0: que
2: camins.
0: S'ha de... Claro,
2: altres
0: claro.
2: Camins que estan igualment interconnectats amb la ràdio.
0: Claro, claro que sí.
1: I també, però per a temporada, hi ha un esdeveniment, podem dir, quasi que mundial, que són eleccions municipals.
0: Claro,
1: llavors...
0: que a nivell, claro, que a nivell informatiu i a nivell informatiu de territori,
1: sí.
0: és una època molt heavy. Mm. A nivell informatiu, sí. Vull dir, perquè jo personalment, al de Bon Matí, evidentment no ho noto massa, perquè al final és entreteniment, vull dir, és molt diferent que la part informativa, que, claro, és intens, no?
1: Serà intens, sí. Perquè ja comença, no? Queda
0: claro.
1: Menys d'un any, llavors tindrem feina.
0: Claro, sí. És que l'any prèvi a eleccions hi ha molt moviment, ja, vull dir, suposo que la gent ja ho nota, no? Que se n'està parlant, se'n parla molt i, bueno, a veure què passa.
1: A veure què passa,
0: no?
1: Sí.
0: A veure què
2: ho
0: passa.
2: Averiguarem.
0: Sí, ho averiguareu, que estareu fent tot un seguiment. Molt bé. Ja quasi acabant, si em permeteu, Andrea, Roger, és moment ara de... És moment d'agraïments i, mira, i de canviar de cançó. Està sonant la Tusa, però a mi m'agradaria posar esta, que jo diria que m'agrada més. Saps quina és?
1: Malibu.
0: Claro, saps que m'encanta esta cançó.
1: Sí.
0: Eh? Pues bueno, mentre sona la cançó de Rusowski, que sempre he de mirar el nom si no el dic malament, també ho dic, tot i que m'encanta la cançó, pues últim dia de temporada. Qui ho havia de dir el 8 de setembre de 2025, que així de ràpid, en un obrir i tancar d'ulls, arribaria este dia, que arribaria, en este cas, 22 de juliol. Durant estos quasi 11 mesos han passat mil coses, eh? Mil coses que encara que no us heu enterat de totes, pues per a nosaltres se queden, però han passat, de veritat. Jo, per part meva, i com a conductora del programa, tinc ganes de donar les gràcies. Mira, és que a mi este dia sempre m'agrada donar les gràcies i, bueno, allò que diuen de es de bien nacido el ser agradecido, no?, o algo així, que és un refrany. Jo no sé si és que en los anys m'he tornat refranera i no sé si és algo habitual o és algo meu, però sí, jo considero que s'ha de ser agraït i agraïda en la vida. Mira, per començar, ja que us tinc davant, Roger, Franquet, Andrea, Maqueda, gràcies per estar, per acompanyar-me i per mantindre'ns informats, informades, que això és importantíssim, saber què passa a casa nostra. Imma Beneito, Marta, Fanny, també gràcies per estar. Gràcies per la vostra feina diària, perquè la d'elles, potser per antena, no sempre està, però es nota, i si no estigués, és molt necessària. D'altra banda, també gràcies als companys del setmanari, en qui compartim oficines, per qui no ho sàpiga, estem tots al mateix local, per dir-ho així. També Montse Ferrando, que ens va acompanyar des de l'inici de temporada fins al mes de febrer. Gràcies pel temps compartit i molts encerts pel que vindrà. Eloi Coso, gràcies per posar-nos sempre al dia amb la previsió del temps d'una manera tan rigorosa. Javier Campo, Laura Otero, gràcies també pel vostre temps, per les vostres col·laboracions regulars. Tonet, gràcies per contestar el telèfon, encara que siguin hores intempestives, per solucionar problemes i contribuir, pues, a vegades a que no m'agafi un síncope, perquè no dir-ho així. I finalment, també gràcies a Didac Tomàs i sobretot al nostre director Josep Villa, perquè sense la confiança dipositada, pues, nosaltres no seguiríem aquí. Companys també d'altres programes, Jesús, Richi, Pedro, Tomàs, Gavi, també moltes gràcies, perquè al final, pues, sense vosaltres, no? Sense tots, això no seria possible. I ara sí, ara toca tu, que estàs a l'altra banda, que estàs cada dia acompanyant-nos, deixant-te acompanyar per nosaltres a través de les ones. Per acabar, com ja saps, això no és un adeu, sinó és un fins l'1 de setembre. Així que, si no t'agraden els comiats, et diré allò que deia William Shakespeare, que era: el comiat és una pena tan dolça, que així que et diré bona nit i fins demà. I com dèiem al principi, en paraules de Robert Orben, que també t'he dit al principi que estic totalment d'acord, les vacances consisteixen a no tenir res a fer i disposar de tot el dia per fer-ho. I dit tot això, teniu micros oberts, eh? Mos queden 3 minuts. Si voleu dir alguna cosa, ara és el vostre moment, que jo he xerrat prou.
1: Home, i gràcies a tu també, no?
2: Claro,
0: bueno, bueno, claro, però jo no puc donar gràcies a mi.
1: Pues llavors t'ho diem nosaltres.
0: Molt bé. Pues bueno, no sé en quina cançó voleu acabar, però jo no sé en quina acabaria ara mateix. Què trobo esta? Una de les cançons de la temporada. La Perla. Ah. És que, claro, no portes auriculars, Roger.
1: Claro.
0: És que, claro. Bueno, marxem amb la Perla, si us sembla.
1: Sí, sí, sembla tu, les més
0: perfecte. Potser no és de les més estiuenques, o potser preferiu esta. Pues marxem en esta, no? Que és més imaginar.
1: Potent, no?
2: En un clàssic.
1: Bueno, és més imaginar.
0: I és més imaginar, tu, Roger, que per les festes imaginar l'has escoltat moltes vegades,
1: sí,
0: esta cançó, pues marxem en esta.
1: Perfecte.
0: No? Què us sembla?
1: Acabem així, no?
0: Pues sí. I aquesta cançó jo la dedicaria a l'audiència, perquè, bueno, la cançó es diu The Best i la nostra audiència, pues, és la millor, escolta.
2: Totalment d'acord.
1: I també te la dediquem a tu.
0: Ah, pues bueno.
2: Sí.
0: Pues gràcies. Pues ala, feliç mes i mig a tothom. Ens trobem l'1 de setembre i adeu. Fins aquí, el de Bon Matí.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa per una presumpta agressió sexual a dos menors. Els agents van arrestar un home de 23 anys ahir dimarts que, segons fonts properes al cas, hauria produït una agressió consumada i una altra en grau de temptativa. Tortosa Esport va activar el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i va apartar de les seves funcions a l'arrestat com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament de Tortosa ha manifestat tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o maltractament a infants. La investigació continua oberta per esclarir els fets. En l'Airem del Tebre engega una nova edició de la campanya Porta a Porta per les més de 5.000 llars del municipi. Una trentena de col·laboradors d'En l'Airem del Tebre recorreran al llarg de les pròximes setmanes les llars del municipi, incloent-hi Riumar, per escoltar les inquietuds de la ciutadania i informar sobre els projectes de l'últim any. Coincidint amb la campanya, el partit distribuirà també una revista de balanç amb les principals actuacions dels darrers 12 mesos. Tant la presidenta Ana Jiménez com el portaveu Andreu Curto assenyalen que governar també és escoltar i que la millor manera de saber què necessita un municipi és parlar directament amb la seva gent. Pepet i Marieta estrenen Ses platges seran sempre nostres, una jota que qüestiona el model turístic de Mallorca. El grup ebrenc presenta un nou tema d'arrel mediterrània centrat en els efectes de la massificació turística a Mallorca i la gentrificació que pateixen barris i pobles arreu del territori. La lletra parla de la dificultat per trobar habitatge assequible, de barris que canvien de cara i de la sensació que certs espais ja no són dels que hi han viscut tota la vida. El tema compta amb la col·laboració de les veus mallorquines Abril Bordes i Maria Antònia Agost del projecte Riangost i barreja arrels folk amb sonoritats actuals per convidar la reflexió sobre l'arrelament i la identitat del territori.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel mig ennuvolat amb la possibilitat d'algun ruixat local de caràcter feble durant la tarda. Les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 32 i 34 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Tous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Aquest dissabte, vine de vins a l'Ampolla. Passeja a la vora de la mar degustant vins de cellers de Gandesa, Corbera d'Ebre, Batea i Montsant i gastronomia local. Aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al carrer Vista Alegre, vine de vins a l'Ampolla.
5: Aquest juliol, deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
6: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa per una presumpta agressió sexual a dos menors. Els agents van arrestar un home de 23 anys ahir dimarts que, segons fonts properes al cas, hauria produït una agressió consumada i una altra en grau de temptativa. Tortosa Esport va activar el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i va apartar de les seves funcions a l'arrestat com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament de Tortosa ha manifestat tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o maltractament a infants. La investigació continua oberta per esclarir els fets. En l'Airem del Tebre engega una nova edició de la campanya Porta a Porta per les més de 5.000 llars del municipi. Una trentena de col·laboradors de l'Airem del Tebre recorreran al llarg de les pròximes setmanes les llars del municipi, incloent Riumar, per escoltar les inquietuds de la ciutadania i informar sobre els projectes de l'últim any. Coincidint amb la campanya, el partit distribuirà també una revista de balanç amb les principals actuacions dels darrers 12 mesos. Tant la presidenta Ana Jiménez com el portaveu Andreu Curto assenyalen que governar també és escoltar i que la millor manera de saber què necessita un municipi és parlar directament amb la seva gent. Pepet i Marieta estrenen Ses platges seran sempre nostres, una jota que qüestiona el model turístic de Mallorca. El grup ebrenc presenta un nou tema d'arrel mediterrània centrat en els efectes de la massificació turística a Mallorca i la gentrificació que pateixen barris i pobles arreu del territori. La lletra parla de la dificultat per trobar habitatge assequible, de barris que canvien de cara i de la sensació que certs espais ja no són dels que hi han viscut tota la vida. El tema compta amb la col·laboració de les veus mallorquines Abril Bordes i Maria Antònia Gost del projecte Riangost i barreja arrels folk amb sonoritats actuals per convidar a la reflexió sobre l'arrelament i la identitat del territori. I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel mig ennuvolat amb la possibilitat d'algun ruixat local de caràcter feble durant la tarda. Les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 32 i 34 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.

0: avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crearlos. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Si quan penses en reformes et sona així...
3: Obres, obres, obres!
2: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
1: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.

0: Són les 12.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Ingrés a presó un home condemnat per atemptar contra dos policies locals d'Amposta. El detingut va provocar un accident de trànsit i va abandonar el lloc dels fets la matinada del divendres. Va ser localitzat al seu domicili gràcies a la col·laboració ciutadana i quan els agents van arribar-hi es va escometre amb un objecte perillós a més de rebre cops i mossegades. L'arrestat també va crear greus desperfectes al vehicle policial. Segons ha explicat l'alcalde d'Amposta, Adam Thomas, la mesura es va acordar després de que l'Ajuntament es personés al judici ràpid, al final del qual l'home va rebre una condemna de 8 mesos de reclusió major. Tres emprenedors comparteixen la seva experiència amb els nous projectes del Pla d'Incubació de Startups de la Ribera d'Ebre. La sessió, plantejada com una conversa oberta, va posar sobre la taula qüestions com convertir una idea en un negoci viable, formar un bon equip o aprofitar el potencial de la intel·ligència artificial. Els protagonistes van ser tres emprenedors de la comarca: Idaira Pelenzuela, de Lo Poble, Taller de Gravat i Estampació, Júlia Filella, de l'Escènica, i Francesc Biset, d'Oberge.digital. Els tres van explicar obertament els seus aprenentatges, els entrebancs viscuts i els èxits assolits, cosa que va donar peu a un intercanvi fluid i enriquidor entre els assistents. La Terra Alta celebra 25 anys d'Art al Ras amb la presentació d'una nova guia del recorregut escultòric. Membres de l'Associació Cultural Zero, Mig Partit pel Mig i diversos artistes es van reunir divendres passat a l'antiga estació de Bot per commemorar un quart de segle del projecte que va instal·lar les primeres escultures i poemes visuals pels camins de la comarca. Durant l'acte es va presentar també la segona edició de la guia del recorregut escultòric, que actualment suma 50 escultures repartides pels 12 pobles de la Terra Alta i la Via Verda. El president del Consell Comarcal, Joan Aubanell, va destacar que Art al Ras és una manera d'entendre el paisatge de la Terra Alta i va agrair la implicació de totes les persones que han fet possible el projecte. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel mig ennuvolat amb la possibilitat d'algun ruixat local de caràcter feble a la tarda. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a la Galera, 32 a Batea i 34 graus a Tortosa i Vinebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Gaspatxo de síndria, cecina de vaca a guatllo, cimental, amb oli i parmesà, ceviche de gamba roja, rap al pebre, sorbet de menta fresca i rabo de bou. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot, amb postres, beguda i cafès per 48 euros, 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
4: Fetxini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetxini. 977 70 12 57. Fetxini.net.
5: El divendres 31 de juliol t'espera la nit més bèstia de l'estiu. Arriba el 37è Rock de Festa Major de la Fatarella. Viu els directes d'Auxili, Escatarella i la gresca de Cash Leaves fins a les 7 del matí. No hi faltis. Entrades a Ebre, Tiquet i a Guixeta. Amb el suport de l'Ajuntament de la Fatarella, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest dissabte, vine de vins a l'Ampolla. Passeja a la vora de la mar degustant vins de cellers de Gandesa, Corbera d'Ebre, Batea i Montsant i gastronomia local. Aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al carrer Vista Alegre, vine de vins a l'Ampolla.
2: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
0: Imagina Ràdio.
6: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: es la una.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Ingressa a presó un home condemnat per atemptar contra dos policies locals d'Amposta. El detingut va provocar un accident de trànsit i va abandonar el lloc dels fets la matinada del divendres. Va ser localitzat al seu domicili gràcies a la col·laboració ciutadana i quan els agents van arribar-hi es va escometre amb un objecte perillós a més de rebre cops i mossegades. L'arrestat també va crear greus desperfectes al vehicle policial. Segons ha explicat l'alcalde d'Amposta, Adam Thomas, la mesura es va acordar després de que l'Ajuntament es personés al judici ràpid, al final del qual l'home va rebre una condena de 8 mesos de reclusió major. Tres emprenedors comparteixen la seva experiència amb els nous projectes del Pla d'Incubació d'Startups de la Ribera d'Ebre. La sessió, plantejada com una conversa oberta, va posar sobre la taula qüestions com convertir una idea en un negoci viable, formar un bon equip o aprofitar el potencial de la intel·ligència artificial. Els protagonistes van ser tres emprenedors de la comarca. Idaira Pelenzuela, de Lo Poble, Taller de Gravat i Estampació, Júlia Filella, de l'Escènica i Francesc Biset, d'Oberge.digital. Els tres van explicar obertament els seus aprenentatges, els entrebancs viscuts i els èxits assolits, cosa que va donar peu a un intercanvi fluid i enriquidor entre els assistents. La Terra Alta celebra 25 anys d'art al ras amb la presentació d'una nova guia del recorregut escultòric. Membres de l'Associació Cultural Zero, Mig Partit pel Mig i diversos artistes es van reunir divendres passat a l'antiga estació de Bot per commemorar un quart de segle del projecte que va instal·lar les primeres escultures i poemes visuals pels camins de la comarca. Durant l'acte es va presentar també la segona edició de la guia del recorregut escultòric, que actualment suma 50 escultures repartides pels 12 pobles de la Terra Alta i la Via Verda. El president del Consell Comarcal, Joan Aubanell, va destacar que Art al Ras és una manera d'entendre el paisatge de la Terra Alta i va agrair la implicació de totes les persones que han fet possible el projecte. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel mig ennuvolat amb la possibilitat d'algun ruixat local de caràcter feble a la tarda. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a la Galera, 32 a Batea i 34 graus a Tortosa i Vinebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Diumenge 26 de juliol a les 11 del matí al convent de Sant Salvador, 11a edició de Delta Chamber Music Festival, Carrusel, concert Colors, copa de vi amb les vinyes del convent i entrada 5 euros. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament o a ebreticket.cat. Crepuscle, cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.
2: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
3: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA. Al teu costat, quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
4: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol, reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
6: Imagina Ràdio.

0: major d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
0: Son les dos. Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. El 15è anellament de polls de flamenc del Parc Natural del Delta de l'Ebre conclou amb el marcatge de 400 cries. L'actuació recopila dades de cada animal, com la llargada de les ales i el bec, i enguany, 1.500 parelles han tingut un miler de cries, una productivitat reproductiva habitual al Delta. Este anellament facilita el seguiment dels moviments bastant erràtics d'aquests ocells que, segons el director del Parc Natural, Francesc Vidal, poden distribuir-se cap al nord d'Àfrica, però també a altres punts de la Mediterrània. A més, han sigut més de 200 voluntaris els que han participat en una tasca iniciada fa més de 20 anys. El govern ratifica l'adquisició de 20 megawatts addicionals a la mercantil Cenetis per garantir l'energia per a la gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista al polígon El Molló, a Móra Nova i Tivissa. L'operació té com a objectiu garantir la disponibilitat energètica necessària per a la primera fase del projecte. Actualment, el sector només disposa de 34 megawatts de potència i, segons els estudis tècnics elaborats per l'Institut Català del Sol, la implantació inicial de la gigafactoria d'IA requereix una potència de 54 megawatts. Amb l'adquisició dels 20 megawatts addicionals, es reforça la viabilitat del projecte. I en agenda, este dissabte 25 de juliol, la Festa Jove del Perelló commemorarà els 30 anys de la Colla de Diables Foc a la Metxa i de la xaranga Xim Xim Mig Grau. La jornada combinarà cultura popular, música i foc amb activitats durant tot el dia, com cercaviles, un homenatge als fundadors de la colla i un vermut musical. Al vespre hi haurà una trobada de xarangues, el bateig de la Colla Infantil de Diables i un gran correfoc amb grups convidats. La celebració es tancarà amb un festival musical gratuït amb les actuacions de Sombits Versions, DJ Torralbo i DJ de Pueblo. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel mig ennuvolat amb la possibilitat d'algun ruixat feble de caràcter local acompanyat de fang. Avui les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals, als 30 graus a la Galera, 32 a Batea i 34 graus a Tortosa i Vinebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Radio.

i deixar-te portar per la calor del sol i un glop amb un gust de sal i una camisa que va perdent botons.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.
2: El divendres 31 de juliol t'espera la nit més bèstia de l'estiu. Arriba el 37è Rock de Festa Major de la Fatarella. Viu els directes d'Auxili, Escatarella i la Gresca de Caixa Lives fins a les 7 del matí. No hi faltis. Entrades a Ebre Ticket i a Guixeta. Amb el suport de l'Ajuntament de la Fatarella, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura.
1: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Rebaixes brutals a Mi Electro Moverhogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moverhogar. 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
2: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de la Ampolla son especialistas en crearlos. Vine al restaurante del mar del Hotel Flamingo y gaudeix de la nostra terrassa totes les nits y els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.

0: Iglesias. Pitbull. Y'all know what time it is.
1: We

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El 15è anellament de polls de flamenc del Parc Natural del Delta de l'Ebre conclou amb el marcatge de 400 cries. L'actuació recopila dades de cada animal, com la llargada de les ales i el bec, i enguany, 1.500 parelles han tingut un miler de cries, una productivitat reproductiva habitual al Delta. Este anellament facilita el seguiment dels moviments bastant erràtics d'aquests ocells que, segons el director del Parc Natural, Francesc Vidal, poden distribuir-se cap al nord d'Àfrica, però també a altres punts de la Mediterrània. A més, han sigut més de 200 voluntaris els que han participat en la tasca iniciada fa més de 20 anys. El govern ratifica l'adquisició de 20 megawatts addicionals a la mercantil Cenetis per garantir l'energia per a la gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista al polígon El Molló a Móra la Nova i Tivissa. L'operació té com a objectiu garantir la disponibilitat energètica necessària per a la primera fase del projecte. Actualment, el sector només disposa de 34 megawatts de potència i, segons els estudis tècnics elaborats per l'Institut Català del Sol, la implantació inicial de la gigafactoria DIA requereix una potència de 54 megawatts. Amb l'adquisició dels 20 megawatts addicionals, es reforça la viabilitat del projecte. I en agenda, este dissabte 25 de juliol, la Festa Jove del Perelló commemorarà els 30 anys de la Colla de Diables Foc a la Metxa i de la xaranga Xim Xim Mig Grau. La jornada combinarà cultura popular, música i foc amb activitats durant tot el dia, com cercaviles, un homenatge als fundadors de la colla i un vermut musical. Al vespre hi haurà una trobada de xarangues, el bateig de la Colla Infantil de Diables i un gran correfoc amb grups convidats. La celebració es tancarà amb un festival musical gratuït amb les actuacions de Sombits Versions, DJ Torralbo i DJ de Pueblo. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel mig ennuvolat amb la possibilitat d'algun ruixat feble de caràcter local acompanyat de fang. Avui les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a la Galera, 32 a Batea i 34 graus a Tortosa i Vinebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest dissabte, vine de vins a l'Ampolla. Passeja a la vora de la mar degustant vins de cellers de Gandesa, Corbera d'Ebre, Batea i Montsant i gastronomia local. Aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al carrer Vista Alegre, vine de vins a l'Ampolla.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
6: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta a 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
6: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.
0: Imagina Radio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Ingressa a presó un home condemnat per atemptar contra dos policies locals d'Amposta. El detingut va provocar un accident de trànsit i va abandonar el lloc dels fets la matinada del divendres. Va ser localitzat al seu domicili gràcies a la col·laboració ciutadana i quan els agents van arribar-hi es va escometre amb un objecte perillós a més de rebre cops i mossegades. L'arrestat també va crear greus desperfectes al vehicle policial. Segons ha explicat l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, la mesura es va acordar després de que l'Ajuntament es personés al judici ràpid, al final del qual l'home va rebre una condemna de 8 mesos de reclusió major. Tres emprenedors comparteixen la seva experiència amb els nous projectes del Pla d'Incubació de Startups de la Ribera d'Ebre. La sessió, plantejada com una conversa oberta, va posar sobre la taula qüestions com convertir una idea en un negoci viable, formar un bon equip o aprofitar el potencial de la intel·ligència artificial. Els protagonistes van ser tres emprenedors de la comarca. Idaira Pelenzuela, de Lo Poble, Taller de Gravat i Estampació, Júlia Filella, de l'Escènica i Francesc Bizet, d'Oberge.digital. Els tres van explicar obertament els seus aprenentatges, els entrebancs viscuts i els èxits assolits, cosa que va donar peu a un intercanvi fluid i enriquidor entre els assistents. La Terra Alta celebra 25 anys d'art al ras amb la presentació d'una nova guia del recorregut escultòric. Membres de l'Associació Cultural Zero, Mig Partit pel Mig i diversos artistes es van reunir divendres passat a l'antiga estació de Bot per commemorar un quart de segle del projecte que va instal·lar les primeres escultures i poemes visuals pels camins de la comarca. Durant l'acte es va presentar també la segona edició de la guia del recorregut escultòric, que actualment suma 50 escultures repartides pels 12 pobles de la Terra Alta i la Via Verda. El president del Consell Comarcal, Joan Aubanell, va destacar que Art al Ras és una manera d'entendre el paisatge de la Terra Alta i va agrair la implicació de totes les persones que han fet possible el projecte. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel mig ennuvolat amb la possibilitat d'algun ruixat local de caràcter feble a la tarda. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a la Galera, 32 a Batea i 34 graus a Tortosa i Vinebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
3: La millor música
2: per sentir

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
2: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
3: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara Estil t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
4: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
5: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
6: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
3: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
2: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
2: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
3: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
4: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
5: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Ingressa a presó un home condemnat per atemptar contra dos policies locals d'Amposta. El detingut va provocar un accident de trànsit i va abandonar el lloc dels fets la matinada del divendres. Va ser localitzat al seu domicili gràcies a la col·laboració ciutadana i quan els agents van arribar-hi es va escometre amb un objecte perillós a més de rebre cops i mossegades. L'arrestat també va crear greus desperfectes al vehicle policial. Segons ha explicat l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, la mesura es va acordar després de que l'Ajuntament es personés al judici ràpid, al final del qual l'home va rebre una condemna de 8 mesos de reclusió major. Tres emprenedors comparteixen la seva experiència amb els nous projectes del Pla d'Incubació d'Startups de la Ribera d'Ebre. La sessió, plantejada com una conversa oberta, va posar sobre la taula qüestions com convertir una idea en un negoci viable, formar un bon equip o aprofitar el potencial de la intel·ligència artificial. Els protagonistes van ser tres emprenedors de la comarca. Idaira Pelenzuela, de Lo Poble, Taller de Gravat i Estampació, Júlia Filella, de l'Escènica i Francesc Bizet, d'Oberge.digital. Els tres van explicar obertament els seus aprenentatges, els entrebancs viscuts i els èxits assolits, cosa que va donar peu a un intercanvi fluid i enriquidor entre els assistents. La Terra Alta celebra 25 anys d'art al ras amb la presentació d'una nova guia del recorregut escultòric. Membres de l'Associació Cultural Zero, Mig Partit pel Mig i diversos artistes es van reunir divendres passat a l'antiga estació de Bot per commemorar un quart de segle del projecte que va instal·lar les primeres escultures i poemes visuals pels camins de la comarca. Durant l'acte es va presentar també la segona edició de la guia del recorregut escultòric, que actualment suma 50 escultures repartides pels 12 pobles de la Terra Alta i la Via Verda. El president del Consell Comarcal, Joan Aubanell, va destacar que Art al Ras és una manera d'entendre el paisatge de la Terra Alta i va agrair la implicació de totes les persones que han fet possible el projecte. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel mig ennuvolat amb la possibilitat d'algun ruixat local de caràcter feble a la tarda. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a la Galera, 32 a Batea i 34 graus a Tortosa i Vinebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Mama, papa, ja has vist el forn, el pastís ja està.
4: Que bé, quina olor més bona.
5: Així dona gust estar a casa, tots junts.
6: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
7: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
8: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.
9: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
10: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música
10: per sentir.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. El 15è anellament de polls de flamenc del Parc Natural del Delta de l'Ebre conclou amb el marcatge de 400 cries. L'actuació recopila dades de cada animal, com la llargada de les ales i el bec, i enguany, 1.500 parelles han tingut un miler de cries, una productivitat reproductiva habitual al Delta. Este anellament facilita el seguiment dels moviments bastant erràtics d'aquests ocells que, segons el director del Parc Natural, Francesc Vidal, poden distribuir-se cap al nord d'Àfrica, però també a altres punts de la Mediterrània. A més, han sigut més de 200 voluntaris els que han participat en la tasca iniciada fa més de 20 anys. El govern ratifica l'adquisició de 20 megawatts addicionals a la mercantil Cenetis per garantir l'energia per a la gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista al polígon El Molló, a Móra Nova i Tivissa. L'operació té com a objectiu garantir la disponibilitat energètica necessària per a la primera fase del projecte. Actualment, el sector només disposa de 34 megawatts de potència i, segons els estudis tècnics elaborats per l'Institut Català del Sol, la implantació inicial de la gigafactoria d'IA requereix una potència de 54 megawatts. Amb l'adquisició dels 20 megawatts addicionals, es reforça la viabilitat del projecte. I en agenda, este dissabte 25 de juliol, la Festa Jove del Perelló commemorarà els 30 anys de la Colla de Diables Foc a la Metxa i de la xaranga Xim Xim Mig Grau. La jornada combinarà cultura popular, música i foc amb activitats durant tot el dia, com cercaviles, un homenatge als fundadors de la colla i un vermut musical. Al vespre hi haurà una trobada de xarangues, el bateig de la Colla Infantil de Diables i un gran correfoc amb grups convidats. La celebració es tancarà amb un festival musical gratuït amb les actuacions de Sombits Versions, DJ Torralbo i DJ de Pueblo. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel mig ennuvolat amb algun ruixat local i les temperatures han baixat lleugerament. De cara a demà dijous tindrem un cel serè general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà similar o baixarà lleugerament, mentre que la màxima serà lleugerament o moderadament més alta, assolint puntualment els 42 graus a l'interior del territori. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
4: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
5: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calany, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calany, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
6: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de l'Ampolla son especialistas en crearlos. Vine al restaurante del mar del Hotel Flamingo y gaudeix de la nostra terrassa totes les nits y els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina y de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar del Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: El divendres 31 de juliol t'espera la nit més bèstia de l'estiu. Arriba el 37è Rock de Festa Major de la Fatarella. Viu els directes d'Auxili, Escatarella i la Gresca de Cash Leaves fins a les 7 del matí. No hi faltis. Entrades a Ebre, Tiquet i a Guixeta. Amb el suport de l'Ajuntament de la Fatarella, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
5: Imagina Radio.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El 15è anellament de polls de flamenc del Parc Natural del Delta de l'Ebre conclou amb el marcatge de 400 cries. L'actuació recopila dades de cada animal, com la llargada de les ales i el bec, i enguany, 1.500 parelles han tingut un miler de cries, una productivitat reproductiva habitual al Delta. Este anellament facilita el seguiment dels moviments bastant erràtics d'aquests ocells que, segons el director del Parc Natural, Francesc Vidal, poden distribuir-se cap al nord d'Àfrica, però també a altres punts de la Mediterrània. A més, han sigut més de 200 voluntaris els que han participat en la tasca iniciada fa més de 20 anys. El govern ratifica l'adquisició de 20 megawatts addicionals a la mercantil Cenetis per garantir l'energia per a la gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista al polígon El Molló a Móra la Nova i Tivissa. L'operació té com a objectiu garantir la disponibilitat energètica necessària per a la primera fase del projecte. Actualment, el sector només disposa de 34 megawatts de potència i, segons els estudis tècnics elaborats per l'Institut Català del Sol, la implantació inicial de la gigafactoria DIA requereix una potència de 54 megawatts. Amb l'adquisició dels 20 megawatts addicionals, es reforça la viabilitat del projecte. I en agenda, este dissabte 25 de juliol, la Festa Jove del Perelló commemorarà els 30 anys de la Colla de Diables Foc a la Metxa i de la xaranga Xim Xim Mig Grau. La jornada combinarà cultura popular, música i foc amb activitats durant tot el dia, com cercaviles, un homenatge als fundadors de la colla i un vermut musical. Al vespre hi haurà una trobada de xarangues, el bateig de la Colla Infantil de Diables i un gran correfoc amb grups convidats. La celebració es tancarà amb un festival musical gratuït amb les actuacions de Sombits Versions, DJ Torralbo i DJ de Pueblo. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel mig ennuvolat amb algun ruixat local i les temperatures han baixat lleugerament. De cara a demà dijous tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà similar o baixarà lleugerament, mentre que la màxima serà lleugerament o moderadament més alta, assolint puntualment els 42 graus a l'interior del territori. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.
4: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
5: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
6: No esperis més i vine a veure l'autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
7: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert, la qualitat i el disseny amb les millors condicions.
0: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
2: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint per alguna cosa serà.
3: L'autoplàstia és la cirurgia que corregeix les orelles prominents. Es realitza amb anestèsia local i la tècnica dependrà de cada cas en concret.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info www.martinezparis.com.
5: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
6: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Cemex España Operaciones rep 200 milions d'euros del PERTE per accelerar la descarbonització de la planta d'Alcanar. Es tracta del projecte de captura de carboni que la companyia impulsa a la seva fàbrica d'Alcanar, on l'empresa preveu una inversió inicial de més de 450 milions d'euros, la qual permetrà accelerar la descarbonització per tal de convertir-se en una de les primeres fàbriques de ciment del sud d'Europa a assolir la neutralitat en carboni i produir ciment sense emissions de CO2. Deltebre rep un banc urbà fet amb plàstic reciclat com a reconeixement mediambiental per part del projecte Mares Circulares. Instal·lat a Riu Mar, el mobiliari simbolitza la reutilització de residus dins l'economia circular i també posa en valor la implicació de l'Institut de Deltebre i dels pescadors locals en les jornades de neteja. L'Ajuntament ha destacat que aquest gest reforça l'aposta per un municipi més sostenible, mentre que Coca-Cola Europacific Partners ha remarcat la importància de la col·laboració entre administracions, comunitat i empreses per protegir el medi marí. L'Hospital Universitari de Tortosa a Verge de la Cinta continua amb el seu concurs de fotografia sobre medi ambient i salut. El certamen està obert tant als professionals de l'Institut Català de la Salut com a la ciutadania i les imatges es podran presentar fins al 15 de setembre i hauran de mostrar la connexió entre natura i benestar. Les fotografies seleccionades formaran part d'una exposició itinerant dins dels actes commemoratius del mig segle de trajectòria de l'hospital. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel mig ennuvolat amb algun ruixat local i les temperatures han baixat lleugerament. De cara a demà dijous tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà similar o baixarà lleugerament, mentre que la màxima serà lleugerament o moderadament més alta, assolint puntualment els 42 graus a l'interior del territori. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Diumenge 26 de juliol a les 11 del matí al convent de Sant Salvador, 11a edició de Delta Chamber Music Festival, Carrusel, concert Colors. Copa de vi amb les vinyes del convent i entrada 5 euros. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament o a ebreticket.cat. Crepuscle, cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
1: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
4: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
1: Aquest dissabte, vine de vins a l'Ampolla. Passeja a la vora de la mar degustant vins de cellers de Gandesa, Corbera d'Ebre, Batea i Montsant i gastronomia local. Aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al carrer Vista Alegre, vine de vins a l'Ampolla.
0: Imagina Ràdio.
5: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Cemex Espanya Operaciones rep 200 milions d'euros del PERTE per accelerar la descarbonització de la planta d'Alcanar. Es tracta del projecte de captura de carboni que la companyia impulsa a la seva fàbrica d'Alcanar, on l'empresa preveu una inversió inicial de més de 450 milions d'euros, la qual permetrà accelerar la descarbonització per tal de convertir-se en una de les primeres fàbriques de ciment del sud d'Europa a assolir la neutralitat en carboni i produir ciment sense emissions de CO2. Deltebre rep un banc urbà fet amb plàstic reciclat com a reconeixement mediambiental per part del projecte Mares Circulares. Instal·lat a Riumar, el mobiliari simbolitza la reutilització de residus dins l'economia circular i també posa en valor la implicació de l'Institut de Deltebre i dels pescadors locals en les jornades de neteja. L'Ajuntament ha destacat que aquest gest reforça l'aposta per un municipi més sostenible, mentre que Coca-Cola Europacific Partners ha remarcat la importància de la col·laboració entre administracions, comunitat i empreses per protegir el medi marí. L'Hospital Universitari de Tortosa a Verge de la Cinta continua amb el seu concurs de fotografia sobre medi ambient i salut. El certamen està obert tant als professionals de l'Institut Català de la Salut com a la ciutadania i les imatges es podran presentar fins al 15 de setembre i hauran de mostrar la connexió entre natura i benestar. Les fotografies seleccionades formaran part d'una exposició itinerant dins dels actes commemoratius del mig segle de trajectòria de l'hospital. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel mig ennuvolat amb algun ruixat local i les temperatures han baixat lleugerament. De cara a demà dijous tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà similar o baixarà lleugerament, mentre que la màxima serà lleugerament o moderadament més alta, assolint puntualment els 42 graus a l'interior del territori. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina. Imagina Ràdio.

0: major d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
1: La millor música
0: per sentir-se

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir-se

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir